0: Shop 103 Center en passant bazar, ho anons d'ahir cara a cara l'anunen. Mariage, fiançai, aniversaire, batem a 5-6, manantuna ho amb Shop 103 Center en passant bazar, a on ho haitan oreu kudza-kudza rehetja i l'aina amb zani. Tuni, bouquet de fleurs, porte-bag, couronne, urne, bonbonnière, sini, marouaf. Encontrereu de missi i reu carazana a satan en adrita malagas, amb cartau tena tzar, tuni arna sini buquets. Fantaru Yanku fa manja i comanda tuni carta invitation, bouquet de fleurs, cocktail, si gâteau, ari manau decoration, ara caize i lainau. Nisu kachani alatsinai, kachami sa abuti. Azam salasalar, manantun, ni shop 103 center, en passant bazar.
1: Fotoana mampy miaraka amin'ny RTV Sofia.